0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio.
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona.
2: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.

Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.

0: Aquí la música suena en color. Línea directa a los éxitos. No te limites a escuchar. Mejor siéntela.
1: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.
2: Mira

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio.
2: Todo lo que soy es lo que ahora ves. Tú prefieres lo...
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona. Set de ràdio. 99.2 FM.

0: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.
1: Otro éxito.
2: Con la mano levantada.
3: Que no pare la música. Despierta tus sentidos.

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio.
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona.

0: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.
1: Aquí la música suena en color. Línea directa a los éxitos. No te limites a escuchar. Mejor siempre.

Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.

0: Connecta amb nosaltres a través d'internet. www.setderadio.cat. Otro éxito. Con la mano
1: levantada. Que no pare la música. Despierta tus sentidos.

Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio.
2: Todo lo que soy es lo que ahora ves. Tú prefieres...
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona.

Hola Tottoni, benvinguts a Top Sound, el programa internacional on cada cançó representa un país diferent. Cada setmana viatgem pel món a través de la música independent per descobrir artistes extraordinaris, nous sons i cultures musicals úniques. Comencem aquest nou viatge musical. Comencem el nostre viatge als Estats Units amb una cançó plena d'energia que combina ritme, actitud i unes sonoritats urbanes molt contagioses. És un tema que transmet confiança i dona el millor inici possible al programa d'avui. Representant els Estats Units, arriba a Sad Game amb I'm Getting It.

ara viatgem fins a Suïssa per descobrir una cançó carregada de passió i determinació. Les seves melodies intenses i el seu missatge inspirador ens recorden la importància de creure sempre en nosaltres mateixos. Representant Suïssa, escoltem Astral Rocks amb The Flaming Me.

Continuem el nostre recorregut pels Països Baixos amb una cançó que transmet llibertat, aventura i ganes de descobrir nous horitzons. El seu estil temporal converteix cada nota en la banda sonora perfecta per a un nou viatge. Representant dels Països Baixos, escoltem Joseph Turner en The Dudes of Assault amb Traveling Earth.

Arribem ara a Itàlia amb una proposta original, plena de personalitat i energia. Una cançó que juga amb les idees i demostra que la música és capaç de superar qualsevol frontera unint cultures diferents amb creativitat. Representant d'Itàlia, escoltem Ozzano 3 amb I Love America.

0: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.
1: Otro éxito.
2: Despierta tus sentidos.
3: Benvinguts a aquesta festa laietana. Benvingudes com aquesta no tindreu si abans no endevineu de sis lletres un ocell que canta ajagut a la palla i és la...
4: Mario Serra's in the house.
5: Serra, Serra.
3: Vaig a poble en poble i em demanen fer el pregó. Si no, mai no comencen la festa major. Pregó,

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio.
2: Todo lo que soy es lo que ahora ves. Tú prefieres...
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona.

0: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.
1: Aquí la música suena en color. Línea directa a los éxitos. No te limites a escuchar. Mejor siempre.

0: Otro éxito.
1: Que no pare la música. It's gonna be
0: alright. Esta es la radio, la radio que te mueve. Connecta amb nosaltres a través d'internet. www.7deradio.cat.

0: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.
1: Otro éxito.
2: Con la mano levantada.
3: Que no pare la música.
4: Despierta tus sentidos.

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio.
2: Todo lo que soy es lo que ahora ves. Tú prefieres...
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona.
3: T'agrada la festa? Escolta Set de ràdio.

0: set de ràdio. Són les dues.
1: This is Gravity Radio. Gravity Radio.